Escoltaves Changing States, un dels temes inclosos dintre Metallic Life Review, és el darrer llarga durada que ens entregaven el duo californià Matmos, aquesta formació de San Francisco que agafarien molt de nom durant l'inici dels anys 2000 junt amb Herbert per fer utilitzar sons orgànics dintre la seva música electrònica, així una mica com la music concret dels anys 40 del segle passat i també coneguts per haver produït part del treball Vespertine de l'artista islandesa Björk. Un dels plats forts dintre l'electrònica del festival que et recomanem moltíssim i continuem amb un artista que ens arriba des de Londres amb aquest art pop s'anomena Mark Williams Lewis i del seu àlbum del seu mateix nom traiem aquest Petals.

Aquí tenies un dels temes, inclosos dintre Perverts, és el darrer llarga durada de l'artista estatunidenca Ethel Kane, amb aquest folk quasi bé de pel·lícula de terror. Escoltaves Onanist, I just abans escoltaves a una formació que ens arriben des de Puerto Rico, anomenats Busca Bulla, amb un tema que s'inclou dintre el treball Se amava así del 2025, s'anomena El Camino. Amb aquests dos artistes arribàvem al final d'aquest Electricitat d'avui, dedicat a repassar part del cartell del divendres 5 de juny del Festival Primavera Sound, que enguany té lloc dels dies 1 a 7 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, però també durant la setmana a varis indrets de la ciutat en el Primavera de la ciutat. Recordem que pots escoltar altres especials, especialment el del dijous, que ja l'hem fet, al nostre mixcloud.com/electricitat. El meu nom és Jaume Vidana, és un plaer passar aquesta estona aquí amb tu, I abans de marxar et deixo amb un tema d'electrònica del 2014 de l'artista català Marc Pinyol, aquest clef Alejandro Paz Remix. Que acabis de passar una bona nit, Sloan Agus Banacht. A reveure.

Kramplais so privitera an sin agus si mar a tau rosa. Vi jatach traub na feskan sa frifcha har den e, treskar har le dochaanye, klos trauil dravvichil e duiskirt vale a klia, kur ag fister an rigaid dochaanye chan an dochaanye chansu a maile bachile. Vi ocht nena den rigaid dochaanye lahar sa klos in rev shan harana a vunch as a chéile. Sio James Graham an ishigas mali gaun.